0: Hombre, buen día, Mick. Qué campeón que es, tío. He hecho un campeón. Estás triunfando para todo, ¿eh? Hostia, hostia, hostia, no tures, ¿eh? No tures, no tures, tío. Ya, no, profite, profite, tío. Bien. Ah, sí. Sí, no, no te preocupes. No, no te preocupes. Ahora te pincho. Vamos para allá. Venga. Que no te preocupes. Nada, así perfecto. Voy a firmar y así no, no te molesta. Espera, espera. Lo dicho, vamos a buscar ya la comunicación con el jefe supremo, ya saben ustedes, jefe supremo de los deportes en el Diario de Mallorca, Sebastián Drobé, para comentar un poquito la actualidad de este Real Mallorca, que ahora mismo suma 10 puntos, está a 5 del líder, que es el Castellón, y vamos a ver qué valoración tiene el jefe del Diario de Mallorca de los deportes. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joan? Jefe Supremo, me hace mucha gracia, la verdad.
0: Sí, te fa gràcia, però és que ho ets, és a dir, les coses com són, és a dir, no, no podem enganar a la gent, m'entens? És a dir, aquí sempre deixa veritat, jefe Supremo. Bueno,
1: Ja,
0: anem,
1: bueno.
0: escolta, Sebastià, què te pareix per ara? 5 jornades, anant tercers, 10 punts, líder el Castellón en 13, què te pareix?
1: Jo crec que el millor són aquests 10 punts, la veritat. És evident que és un projecte nou, que encara que no ens agradi massa i menys quan vens de primera divisió, tenir paciència, crec que és obligat tenir paciència i és que no, no, no es queda un altre, no? Dit això, jo crec que aquest Mallorca té un marge de millora enorme, gigant, gigant. Jo crec que hi ha moltes coses que ha de fer millor aquest Mallorca, crec que hi ha moltes coses que ha de fer millor. I coses que, bueno, veus que com anirà un pot temporada. Jo crec que té més qualitat que molts equips de la categoria, això és vera, però aquí l'únic que no s'interessa és si això serà suficient com per donar el vot i tornar a primera divisió, no? Però bueno, jo ja t'ho dic, crec que el millor, sense dubte, és que estan, no estan massa fi, per dir-ho així, no estan massa fi, perquè és veritat que recordem que contra el Valladolid varen ser dues genialitats, entre cometes, el pilot aturada i aquests partits, vull dir que el dia del Sabadell va ser perquè, mira, és veritat que en Tenas va tenir aquell encert de fer aquella treta, però vull dir, també són errades defensives del Sabadell molt, molt clares, però més enllà d'això, que això és futbol, jo crec que el Mallorca necessita créixer amb un patró de joc que encara no li hem vist.
0: De totes maneres, jo crec que la qualitat que té en aquest cas el Mallorca com a jugadors està definint ara mateix els partits, perquè a nivell de joc, la veritat és que jo, tu saps com juga el Mallorca, perquè jo encara no som capaç de desxifrar a què juga aquest Mallorca.
1: Sí, és que és una bona pregunta. Jo m'ho demanava, inclús crec que vaig fer un tuit a xarxes després del dia de Valldense,
0: Sí.
1: i és això, no? Quin és el pla de Luis García? Perquè tens moltíssims de jugadors de banda, però no tenen cap protagonisme, són intranscendents. Jugui qui jugui, eh? L'altre dia va fer l'Iso Cerdà, que van tenir un paper bastant, bastant discret,
0: Sí.
1: per dir-ho així. O si ha jugat en Lugumbo, per exemple, no? Jo crec que és un joc que es veu que el Mallorca té la possessió de la pilota, però jo crec que és un joc lent, un joc que inclús, no sé, crec que ha d'evolucionar, no sé cap a on, perquè jo la pretemporada vaig a la Marbella, com bé saps, Joan,
0: Sí.
1: i és veritat que van jugar contra equips àrabs bastant fluixos, però al Manco sí que hi havia una relació entre el que deia Luis García i el que veies en el camp. És a dir, volia ser un equip agressiu, que atacàs, insistent. Jo això en Lliga no ho estic veient igual. És veritat que rivals són altres, però i és veritat que tampoc han jugat contra el cap gros de la categoria. Això és
0: Per
1: un
0: ara
1: altre
0: no,
1: detall.
0: per ara no. Ara vendran els bons, ara vendran.
1: Exacte, exacte, per això, que encara no han jugat contra el bon de la categoria, que aquí ho han de veure i espero que donin aquests botes de qualitat i també donin la talla i vegem una altra cosa. Però és veritat que està molt per definir com s'acaba de lluir d'aquest equip. Per exemple, ens van vendre que en Pablo Torre tindria un protagonisme absolut.
0: Sí.
1: De fet, a la primera roda de premsa de Lluís García, el jugador que va nombrar va ser en Pablo Torre. I en Pablo Torre ja és suplent, dues setmanes suplents, per exemple. I dic una cosa, m'apareix bé, perquè havia estat fluix en Pablo Torre. Havia estat fluix. És veritat que l'altre dia en Àlex Sala també va estar malament en el darrer partit, però és veritat que és un jugador que si veu moltes qualitats que li poden anar bé en aquesta segona divisió. Però jo m'agradaria veure un equip, sobretot, que pastelegi menys. Sí. Jo és que el troc que en el centre del camp toca molt, no sé, molt lento. És que és el que m'ha sortit, i no, evidentment no som entrenador del futbol.
0: Sí, sí.
1: Però és que això fa que sigui, entre comotes, bastant previsible. Què passa? Que jugues contra rivals que no són de primera divisió. I així tot, això te basta, no?
0: Coincideix.
1: I hi ha un tema, Joan, que jo també me té molt preocupat, i és el tema de que troc que li arriben massa fàcil en el Mallorca. I si no han queixat és perquè també, a veure, evidentment fa coses bé el Mallorca, això evident, però si no han queixat també és perquè la qualitat dels jugadors de segona són aixeques, perquè crec que estan en Rayo i en Valiant estan massa exposats. Crec que estan massa exposats, i això contra rivals un poc més bons, jo crec que quedarà retratat, sobretot en tema de velocitat. Jo crec que el Mallorca concedeix massa. I dius, ostres, això ja em dirà, però què està dient aquest si Mallorca no han queixat gols? Bueno, és que també compta que ha jugat. És això, tant de bo això sigui així, igual, quan hagi passat aquesta llista, com ve d'ara, del Maria, Las Palmas i Girona i de més, no? Perquè aquí ja direm, idò, és que s'està fent coses bé.
0: Es va dir que el Mallorca han queixat poc, però també hem de destacar Arnau Tenas. És a dir, Arnau Tenas va ser el millor pràcticament l'altre dia davant el Sabadell, perquè va fer 3 o 4 aturades que bueno, que si no els fa, el Sabadell finalment aconsegueix marcar gol. Per tant, jo coincideixo amb tu, és a dir, joc lento, molt de tocs al mig del camp que són inútils, que no serveixen absolutament per res, i el tema de les bandes. Ara, aquest any que tenim 4 extrems, resulta que no funciona cap, és a dir, que no funciona cap des dels extrems. Menos mal que Nadri Fuentes ja veu porteria i ja n'ha marcat 3, Sebastià, perquè és que si no...
1: Sí, i t'he dit que Nadri Fuentes estava molt pressionat ahir mateix, a Marbella, després del segon partit, record perfectament, a més els companys de TV3 ho van gravar, estic molt frustrat, estic molt empenyat amb ell mateix, perquè veia que feien gols els altres, sobretot record que el Lubumbo, que ara és una sombra, de lo que va ser en l'estiu, però el Lubumbo sí que encertava, per exemple, quasi sense bola, i Nadri Fuentes no. I està clar que aquest lot té clar que han pagat 3 milions d'euros per ell, que en el nivell que se mou aquest lot, que fa 2 anys jugava en el Tarazona, en tots els respectes, sap que és la oportunitat de la seva carrera, o sigui, tota la seva vida viurà de lo que haurà fet en guany. Si en guany li va bé, l'any que ve estarà primera, i s'ha imaginat per un jugador de que fa 2 dies era a primera RFF, però sí, menys mal que Nadri Fuentes, que va fer una partidassa un altre dia, no? De fet no va fer un hat-trick de miracle, va estar superbé en Nadri, i em fa ganes veure també es Polaco, no? que en teoria és el davanter titular. Però tant de bo sigui així, i fa un cotxe, i si hagués que jugar a Nadri Fuentes, perquè voldrà dir que està fent molt de gols.
0: El que sí que tenim, Sebastià, és un gran problema. Ara mateix 29 jugadors, són massa jugadors, i està clar que ja comença a haver jugadors que no estan molt conformes amb aquesta situació, perquè els jugadors són egoistes, i jo ho entenc, és a dir, jo també ho seria com a jugador, perquè jo vull jugar, vull ser protagonista, perquè va la meva vida, la meva carrera, no? Però,
1: però
0: tenim un problema gros que jo entenc que a partir de gener això s'arreglarà, perquè hi haurà jugadors que si no han tingut minuts sortiran passaport. 29 és impossible, Sebastià.
1: Sí. Man, això ha passat sempre i passarà, això està clar. No crec que sorprengui a ningú això. Aquí és vital, importantíssim, la gestió de vestidor que faci Lluís García, però està clar que són massa jugadors. És que és una barbaritat tenir tants. No, a més, és que crec que no hi ha necessitat. És vera que la segona divisió és llarguíssima, no hi ha partits entre setmana, però és que són 42 setmanes. Yeah. I arribaran sancions i lesions i tot el que vulguis, però es verà que són massa jugadors. Què passa? Que si tu li has venut una moto al jugador de que t'has de quedar aquí o has de venir aquí perquè seràs important, seràs protagonista, i llavors que tindràs els minuts de descens, clar, normal que se frustri, no? Però bé, això ha passat tota sa vida, seguirà passant, i el que han de fer, jo entenc en el Mallorca també, entenc que en el Luis García Fernández i en el Pablo Ortiz, ells volen fer sa plantilla en son major nivell possible, tenir un fondo d'armari molt millor des possible, no? I bueno, fixa't, de fet, l'altre dia no te funciona... on Sala no està bé, on Sala no està bé, tal, joder, qui t'entra? I no t'entra de suplent en Pablo Torres, sí. No? Que és un jugador que fa dos dies està en el Girona primera, en el Barça primera, no? Per exemple, no?
0: Sí, sí.
1: Però sí, està clar que en el mercat de gener molts jugadors diran, jo aquí no vull estar, o me'n vull anar, si en Luis García, així tot, no crec que li serveixi massa, però si Luis García no fa la feina que ha de fer de gestió de vestidor, que tothom se senti important. A més, jo no som partidari de fer rotacions, i crec que tu tampoc, Joan,
0: no.
1: De fer rotacions perquè estiguin contents els jugadors.
0: Sí,
1: no. Són professionals, sí, sí. I jo vull pensar que Luis García posarà els millors sempre. Sempre. A més, arribarà la Copa del Rei. Lo normal és que el Mallorca duri una o dues rondes, sí. I poc més. Això seria lo normal. I per això vull dir que no crec que faci rotacions per contentar. Però, clar, si no fa rotacions, aquí la mà de l'entrenador s'ha de notar.
0: Estic d'acord amb tu, i a més, jo crec que no crec que tardi molt ja en Luis García de trobar el seu 11, perquè a més, ara ve una part del calendari molt important, amb l'Almeria, Girona, Les Palmes, Eibar, Leganés, és a dir, si ja no tens 11, si comences a fer tantes provatures, això no anirà bé, és a dir, tu ja has de tenir el teu 11 perfilat, i després en rotació 4 o 5 jugadors que te puguin entrar en rotació, però poc sí. Més, no, Sebastià?
1: Sí, és així. Però bé, no, jo, la veritat és que tinc moltes ganes de veure com evoluciona aquí a Mallorca. Lo normal és que en guany, evidentment, guanyi més que perdi, i això també alimenta aquestes ganes, però aquí no hi ha cap pla B possible. És a dir, aquí o s'apuja primera o s'any és un fracàs estrepitós. I aquesta pressió, que dir-ho així és molt fàcil, però aquesta pressió l'han de sentir. Això no vol dir que no sapiguen que la segona divisió és molt fotuda, que és una categoria estranya, al veure, perquè se donen resultats raríssims cada setmana, ja ho estem començant a veure, de fet, però no hi ha excuses perquè la nostra exigència, la de tots, entre cometes, no arribi en el vestidor. Òbviament, la primera exigència és la del club, òbviament que és qui paga, que aquí se paguen sous que ja se pagaven a primera divisió. És a dir, els primers que han donat la talla són els jugadors, eh?
0: Sí, sí.
1: Però vull dir que el jugador ha de sentir la camiseta que du a damunt.
0: Per anar acabant, aquest dissabte Real Sociedad B, i és curiós, perquè en el banquet hi ha en Jordan Sotegui, que va ser central nostre, temporada 2016-2017, de mal recuerdo, perquè varen baixar aquell any, te'n records, amb el Sergi Joan.
1: Sí. El record perfectament, i un central que nosaltres va venir de tornada, ja s'hagués pogut retirar l'any abans, perquè va jugar poc i malament en el Sotegui, és que és així, és que me'n record perfectament.
0: Sí, jo també.
1: Poc i malament, però mem, no vull ser injust, ja havia fet la seva carrera, sí. I aquí a Mallorca ja va venir que ja la seva motivació per jugar jo crec que ja no era tan alta, no? Allà me fa una porada aquest partit,
0: sí, també,
1: fa una porada, els filials mai m'han agradat, en aquestes categories a més me sobren absolutament, però me fa una porada, perquè a veure que si el Mallorca fa un partit molt seriós, entre cometes els nins se poden, els nins de la Real B, sí. Se poden aquadrar, com que diu, i dir, pues no hi ha res a fer. Però com se'ls deixin créixer, està clar que estan a la Real B per alguna cosa, el Mallorca ho pot passar molt malament. I un estadi que hi haurà molt poc ambient, molt poca gent, que no té per què ser dolenta, però serà un ambient fred, i me fa por, però si vols pujar primera has de... has de donar la talla en aquests partits, en aquest tipus de partits.
0: Exacte.
1: I, que,
0: si, i si no li explica a l'Andorra, que va perdre 3 davant d'aquest equip, encara no sap com va perdre davant de la Real Sociedad B. És a dir, que hem d'anar alerta, que aquesta gent no regala absolutament res, i com tu bé dius, els filials te fan o el millor partit de la temporada o te fan un desastre. És a dir, que...
1: Sí, almenys si el Mallorca és capaç de ficar por des del principi, jo crec que això és la clau, no pastelatjar, és a dir, demostrar que som el Mallorca, l'Otets, que som el Mallorca. I a partir d'aquí avançar-se i sobretot també agafar aire fora de casa, no? Que jo crec que després de l'imatge de Granada i d'Elda, el Mallorca necessita una injecció d'autoestima com a visitant.
0: Sí, però com a visitant, a més, si has de pujar necessites fer coses com a visitant, si no, no sí. A casa no te bastarà. Curiós, la classificació ja per acabar, amb Tenerife, Les Palmes i Mallorca, els tres isleños, estem empatats en 10 punts, és curiós, és curiós.
1: Molt curiós i tres històrics i mira, i jo el que m'agrada és que el Mallorca està per damunt d'ells, no?
0: Per gols, només.
1: Està clar, i encara veurem coses més estranyes, però sí, és així, i veurem com acaba, perquè jo estic segur que la classificació d'ara a la final de temporada hi haurà bastanta diferència. O sigui, jo crec, de fet, t'has dit Lliguia, i no m'agrada gens dir Giró, que el Huesca que va baixar l'any passat també tenia 10 punts de les primeres 5 jornades.
0: Jolín.
1: No me posen aquesta, no vaig en aquest Mallorca amb aquest rotllo, però...
0: I també els que han baixat no han pujat els dies darrerament, els que han baixat de primera tampoc han pujat.
1: Sí.
0: L'estadística no... No, no,
1: per això que no hem de menysprear la categoria, això és evident, no hem de menysprear la categoria. Jo entenc que en Luis García, quan diu allò de l'equilibri, de dir que quan guanya no estem a primera i quan perdem no som un desastre, jo l'entenc a ell, que ho digui, però tampoc no ens hem de prendre de beneix. Aquest Mallorca, que té un límit salarial monstruós, no vol els seus rivals, s'ha de notar. Igual que ho notes a primera, amb respecte a Madrid i Barça, el Mallorca té 34 milions d'euros i el Sabadell l'altre dia, que el Mallorca li va guanyar, en tenia 5.
0: I així,
1: hombre, aquestes cosetes s'han de notar. Ja sé que diran, no en té ni idea, si penses que... No és això, sé com és la categoria. Però està clar que aquests jugadors... jo el que dic és que hi ha d'haver exigència. És a dir, no perquè si perdem és que la segona és molt fotuda, no. No, hi ha d'haver exigència. El Mallorca ha de donar la talla. I de moment, 10 punts de 15, res a dir.
0: Exacte, a nivell de punts, és a dir, res a dir, a nivell de resultat, d'ús a dinàmica correcta, el que passa és que a nivell de joc aquest Mallorca no convenç. És a dir, a mi no m'agrada parar aquest Mallorca i li queda molt per fer, que potser veiem un bon Mallorca a nivell de joc d'aquí 10 partits, ojalà.
1: A veure, la segona part davant del Sabadell va ser terrorífica.
0: Terrible.
1: I, ostres, davant la teva gent, jo entenc que ja vas 2-0, però, home, perquè el Sabadell té la qualitat que té, perquè si el Sabadell és un altre i marca, allà tothom se collona. Se 2-1, si el Sabadell fas 2-1, tothom s'hagués acollonat. Afortunadament no va passar.
0: Em va treure 3, en Tenas em va treure 3 a la segona part. Em va treure 3.
1: Sí.
0: Que alerta.
1: I veurem més partits així. Jo crec que el Mallorca serà superior a la gran majoria de rivals, per qualitat. Ja només per qualitat de jugadors ja ho serà, però és que això no basta. No basta, per això ha de créixer en el seu lloc, no? I per això.
0: Bueno, Sebastià, no te vull molestar més. T'agraeixo moltíssim que hagis estat amb nosaltres aquí a Figo i Ràdio per comentar un poquet l'actualitat del Mallorca. Sempre t'ho dic, tot el que faig a la meva salut, per favor. Aprofita naturalment i sobretot pues, amb ganes de veure aquest Mallorca menys si aconsegueix aquest objectiu de pujar a primera divisió, que és el que volem tots, absolutament tots, i és mitjan de comunicació el primer. I recomanació que sempre feim des d'aquí, des de Figo i Ràdio, per favor, compreu diaris, compreu el diari de Mallorca, per favor. La millor informació la teniu a nivell d'esport, a nivell regional, nacional, tota la informació a nivell de diaris. Els diaris, que no se perdi mai la informació escrita.
1: Exacte. Tot el nostre, per suposat, els companys de l'última hora.
0: Efectivament.
1: I també, però sí, la premsa, consumir premsa escrita o web, com sigui, però sí.
0: Informació que, fiable.
1: Al final,
0: fiable.
1: Sí, perquè sí, no es preocupen de lo que passa que nostre, no?
0: Exacte. No, no, però és informació fiable, perquè el que veiem per xarxes socials fa por. No te pot creure, el 98% és mentida tot. És a dir, l'únic real, mitjans de comunicació oficial. Diari Mallorca, Última Hora, mitjan de comunicació, per favor. Gràcies, Sebastià, una ferrada molt forta.
1: Gràcies, Joan. Gràcies
0: a tu. Gràcies. Adéu. Gràcies, Sebas.
1: Ara, vinga, una ferrada forta.
0: Cuida't molt, xato. Gràcies.
1: Igualment.
0: A tu. Adéu. Gràcies. Adéu.

0: 33 81. Euroreciclaje Balear. Tu chatarra vale dinero. Hazla valer.
1: Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dosmar Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dosmar Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
2: ¿Quieres participar en la Zona 10? Envía tu opinión al WhatsApp del programa y Forteza lo lee en directo. Recuerda, mensajes y audios al 689-849-721. Sean buenos, pero sobre todo felices.

0: Lo dicho, vamos a buscar ya la comunicación con el jefe supremo, ya saben ustedes, jefe supremo de los deportes en el Diario de Mallorca, Sebastián Drobé, para comentar un poquito la actualidad de este Real Mallorca, que ahora mismo suma 10 puntos, está a 5 del líder, que es el Castellón, y vamos a ver qué valoración tiene el jefe del Diario de Mallorca, de los deportes. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joan? Jefe supremo, me hace mucha gracia, la verdad.
0: Sí, te fa gràcia, però és que ho ets, o sea, de dir les coses com són, és a dir, no podem enganar a la gent, m'entens? És a dir, aquí sempre deixa la veritat, jefe supremo. Bueno, escolta, Sebastià, què te pareix per ara? 5 jornades, anant tercers, 10 punts, líder el Castellón en 13, què te pareix?
1: Jo crec que el millor són aquests 10 punts, la veritat. És evident que és un projecte nou, que encara que no ens agradi massa i menys quan vens de primera divisió, tenir paciència, crec que és obligat tenir paciència i és que no es queda un altre, no? Dit això, jo crec que aquest Mallorca té un marge de millora enorme, gigant. Jo crec que hi ha moltes coses que ha de fer millor aquest Mallorca, crec que hi ha moltes coses que ha de fer millor i coses que, bueno, veus que com anirà un poc temporada. Jo crec que té més qualitat que molts d'equips de la categoria, això és vera, però aquí l'únic que no s'interessa és si això serà suficient com per donar el vot i tornar a primera divisió, no? Però bueno, jo ja t'ho dic, crec que el millor, sense dubte, és que no estan massa fi, perquè és veritat que recordant que contra el Valladolid varen ser dues generalitats, entre cometes, el pilot aturada i aquests partits, vull dir que el dia del Sabadell va ser perquè, mira, és veritat que Antenas va tenir aquell encert de fer aquella treta, però vull dir, també són errades defensives del Sabadell molt, molt clares, però més enllà d'això, que això és futbol, jo crec que el Mallorca necessita créixer en un patró de lloc que encara no li hem vist.
0: De tota manera, jo crec que la qualitat que té en aquest cas el Mallorca com a jugadors està definint ara mateix els partits, perquè a nivell de joc, la veritat és que tu saps com juga el Mallorca, perquè jo encara no som capaç de descifrar a què juga aquest Mallorca.
1: Sí, és que és una bona pregunta. Jo m'ho demanava, inclús crec que vaig fer un tuit a xarxes després del dia de Valdense, sí. I és això, no? Quin és el pla d'en Luis García? Perquè tens moltíssims de jugadors de banda, però no tenen cap protagonisme, són intranscendents. Jugui qui jugui, l'altre dia va fer l'Iso Sardà, que van tenir un paper bastant, bastant discret, sí. Per dir-ho així. O si ha jugat en Lubumbo, per exemple, no? Jo crec que és un joc que és vera que el Mallorca té la possessió de la pilota, però jo crec que és un joc lent, un joc que inclús, no sé, crec que ha d'evolucionar, no sé cap a on, perquè jo la pretemporada vaig a Marbella, com bé saps, Joan, sí. I és vera que van jugar contra equips àrabs bastant fluixos, però en Manco sí que hi havia una relació entre el que deia Luis García i el que veies en el camp, és a dir, volia ser un equip agressiu, que atacàs, insistent. Jo això en Lliga no ho estic veient igual, és vera que rivals són altres, però i és vera que tampoc han jugat contra el cac gros de la categoria. Això
0: per ara no, ara vendran els bons, ara vendran.
1: Exacte, per això, que encara no han jugat contra el bon de la categoria, que aquí ho han de veure i espero que donin aquests botes de qualitat i també donin la talla i vegem una altra cosa. Però és vera que està molt per definir com se cara i ulls d'aquest equip. Per exemple, ens van vendre que en Pablo Torre tindria un protagonisme absolut. Sí. De fet, a la primera roda de premsa de Luis García, el jugador que va nombrar va ser en Pablo Torre. I en Pablo Torre ja és suplent. Sí, sí. Dues setmanes suplents, per exemple. I dic una cosa, m'apareix bé, perquè havia estat fluix en Pablo Torre. Havia estat fluix. És veritat que l'altre dia l'Àlex Sala també va estar malament en el darrer partit, però és veritat que és un jugador que si veu moltes qualitats que li poden anar bé en aquesta segona divisió. Però jo m'agradaria veure un equip, sobretot, que pastelets i menys. Sí. Jo és que el troc que en el centre del camp toca molt, no sé, molt lento. És que és el que m'ha sortit, oi? No, evidentment no som entrenador de futbol.
0: Sí, sí.
1: Però és que això fa que sigui, entre comptes, bastant previsible. Què passa? Que jugues contra rivals que no són de primera divisió. I així tot, això te basta, no?
0: Coincideix.
1: I hi ha un tema, Joan, que jo també me té molt preocupat, i és el tema de que troc que li arriben massa fàcil en el Mallorca. I si no han queixat és perquè també... A veure, evidentment fa coses bé el Mallorca, això, evident, però si no han queixat també és perquè la qualitat dels jugadors de segona són aixeques,
0: claro.
1: Perquè crec que estan, en Rayo i en Valiant, estan massa exposats. Crec que estan massa exposats. I això contra rivals un poc més bons, jo crec que quedarà retratat, sobretot en tema de velocitat. Jo crec que el Mallorca concedeix massa. I dius, ostres, això gent dirà, però què està dient aquest si en Mallorca no han queixat gols? Bueno, és que també compta que ha jugat. És això, tant de bo això sigui així, igual, quan hagi passat aquesta llista, com ve de gara, d'Almeria, Las Palmas i Girona i de més, no? Perquè aquí ja direm, és que s'està fent coses bé.
0: És vera que el Mallorca han queixat poc, però també hem de destacar Arnau Tenas. És a dir, Arnau Tenas va ser el millor pràcticament l'altre dia davant el Sabadell, perquè va fer 3 o 4 aturades que si no els fa, el Sabadell finalment aconsegueix marcar gol. Per tant, jo coincideixo que amb tu, és a dir, joc lento, molt de tocs al mig del camp que són inútils, que no serveixen absolutament per res, i el tema de les bandes. Ara, aquest any que tenim 4 extrems, resulta que no funciona cap, és a dir, que no funciona cap des dels extrems. Menos mal que Nadri Fuentes ja veu porteria i ja n'ha marcat 3, Sebastià, perquè és que si no...
1: Sí, i t'he dit que Nadri Fuentes estava molt pressionat ahir mateix, a Marbella, després del segon partit, record perfectament, a més els companys de TV3 ho van gravar, estic molt frustrat, estic molt empenyat amb ell mateix, perquè veia que feien gols els altres, sobretot record que el Lubumbo, que ara és una sombra, de lo que va ser en l'estiu, però el Lubumbo sí que encertava, per exemple, quasi sense voler, i Nadri Fuentes no, no? I està clar que aquest lot té clar que han pagat 3 milions d'euros per ell, que en el nivell que se mou aquest lot, que fa 2 anys jugava en el Tarazona, en tots els respectes, sap que és la oportunitat de la seva carrera, o sigui, tota la seva vida viurà de lo que haurà fet en guany, si en guany li va bé, l'any que ve estarà primera, i s'ha imaginat per un jugador de que fa 2 dies era a primera RFF, però sí, menys mal que Nadri Fuentes, que va fer un partidazo l'altre dia, no? De fet no va fer un hat-trick de miracle, va estar superbé en Nadri, i em fa ganes veure també el polaco, no? que en teoria és el davanter titular. Però tant de bo sigui així, i un cursa, i segueix qui jugant Nadri Fuentes, perquè voldrà dir que està fent molt de gols.
0: El que sí que tenim, Sebastià, és un gran problema. Ara mateix 29 jugadors, són massa jugadors, i està clar que ja comença a haver jugadors que no estan molt conformes amb aquesta situació, perquè els jugadors són egoistes, i jo ho entenc, és a dir, jo també ho seria com a jugador, perquè jo vull jugar, vull ser protagonista, perquè va la meva vida, la meva carrera, no? Però,
1: però
0: tenim un problema gros que jo entenc que a partir de gener això s'arreglarà, perquè hi haurà jugadors que si no han tingut minuts sortiran passaport. 29 és impossible, Sebastià.
1: Sí. Man, això ha passat sempre i passarà, això està clar. No crec que sorprengui a ningú això. Aquí és vital, importantíssim, la gestió de vestidor que faci Luis García, però està clar que són massa jugadors. És que és una barbaritat tenir tants. No, a més, és que crec que no hi ha necessitat. És vera que la segona divisió és llarguíssima, no hi ha partits d'entre setmana, però és que són 42 setmanes. Yeah. I arribaran sancions i lesions i tot el que vulguis, però és vera que són massa jugadors. Què passa? Que aquí, si tu li has venut una moto al jugador de que t'has de quedar aquí o has de venir aquí perquè seràs important, seràs protagonista, i llavors que tindràs els minuts de descens, clar, normal que se frustri, no? Però bé, això ha passat tota la vida, seguirà passant, i el que han de fer, jo entenc en el Mallorca també, entenc en el Luis Fernández, en el Luis García Fernández i en Pablo Ortiz. Ells volen fer la plantilla en el major nivell possible. Tenir un fondo d'armari molt millor des possible, no? I bueno, fixa't, de fet, l'altre dia no te funciona... on Sala no està bé, on Sala no està bé, tal, joder, qui t'entra? I t'entra de suplent en Pablo Torre, sí. No? Que és un jugador que fa dos dies està en el Girona primera, en el Barça primera, no? Per exemple, no?
0: Sí.
1: Però sí, està clar que en el mercat de gener molts jugadors diran, jo aquí no vull estar, o me'n vull anar, si en Luis García, així tot, no crec que li serveixi massa, però si Luis García no fa la feina que ha de fer de gestió de vestidor, que tothom se senti important. A més, jo no som partidari de fer rotacions, i crec que tu tampoc, Joan,
0: no.
1: De fer rotacions perquè estiguin contents els jugadors.
0: Clar,
1: no. Som professionals, sí, sí. I jo vull pensar que Luis García posarà els millors sempre. Sempre. A més, arribarà a la Copa del Rei. Lo normal és que el Mallorca duri una o dues rondes, sí. I poc més. Això seria lo normal. I per això vull dir que no crec que faci rotacions per contentar. Però, clar, si no fa rotacions, aquí la mà de l'entrenador s'ha de notar.
0: Estic d'acord amb tu. I, a més, jo crec que més, no crec que tardi molt ja en Luis García de trobar el seu 11, perquè, a més, ara ve una part del calendari molt important amb l'Almeria, Girona, Las Palmas, Eibar, Leganés. És a dir, si ja no tens 11, si comences a fer tantes provatures, això no anirà bé. És a dir, tu ja has de tenir el teu 11 perfilat i després en rotació 4 o 5 jugadors que te puguin entrar en rotació. Però poc més, no, Sebastià?
1: Sí, és així. És així. Però bé, no, jo, la veritat és que tinc moltes ganes de veure com evoluciona aquí a Mallorca. Lo normal és que en guany, evidentment, guanyi més que perdi, i això també alimenta aquestes ganes, però aquí no hi ha cap pla B possible. És a dir, aquí o se puja primera o s'any és un fracàs estrepitós. I aquesta pressió, que dir-ho així és molt fàcil, però aquesta pressió l'han de sentir. Això no vol dir que no sapiguen que la segona divisió és molt fotuda, que és una categoria estranya, el Vera, perquè se donen resultats raríssims cada setmana, ja ho estem començant a veure, de fet, però no hi ha excuses perquè la nostra exigència, la de tots, entre cometes, no arribi en el vestidor. Evidentment, la primera exigència és la del club, evident que és qui paga, que aquí se paguen sous que ja se pagaven a primera divisió. És a dir, els primers que han donat la talla són els jugadors, eh?
0: Sí.
1: Però vull dir que el jugador ha de sentir la camiseta que du damunt.
0: Per anar acabant, aquest dissabte Real Sociedad B, i és curiós, perquè en el banquet hi ha en Jonan Sotegui, que va ser central nostre, temporada 2016-2017, de mal recuerdo, perquè varen baixar aquell any, te records, amb el Sergi Joan.
1: Sí, el record perfectament, i un central que en nosaltres va venir de tornada, ja s'hagués pogut retirar l'any abans, perquè va jugar poc i malament, en Sotegui, és que és així, és que me'n record perfectament.
0: Sí, jo també.
1: Poc i malament, però mem, no vull ser injust, ja havia fet la seva carrera, sí. i aquí a Mallorca ja va venir que ja la seva motivació per jugar jo crec que ja no era tan alta, no? Ja me fa una porada aquest partit,
0: sí,
1: porada, els filials mai m'han agradat, en aquestes categories a més me sobren absolutament, però me fa una porada, perquè a veure que si el Mallorca fa un partit molt seriós, entre cometes els nins de la Real B, sí. Se poden acolonar, com que diu, i dir, pues no hi ha res a fer. Però com se'ls deixin créixer, està clar que estan a la Real B per alguna cosa, el Mallorca ho pot passar molt malament. I un estadi que hi haurà molt poc ambient, molt poca gent, que no té per què ser dolenta, però serà un ambient fred. I me fa por, però si vols pujar a primera has de donar la talla en aquest partit, en aquest tipus de partits.
0: Exacte.
1: I si, que veurem.
0: I si no, li explica a l'Andorra, que va perdre 3 davant d'aquest equip, encara no sap com va perdre davant de la Real Sociedad B. És a dir, que hem d'anar alerta, que aquesta gent no regala absolutament res, i com tu bé dius, els filials te fan o el millor partit de la temporada o te fan un desastre. És a dir, que...
1: Sí, a menys si el Mallorca és capaç de ficar por des del principi, jo crec que això és la clau, no pastelatjar, és a dir, demostrar que som el Mallorca, lo tots, que som el Mallorca. I a partir d'aquí avançar relaxar i sobretot també agafar aire fora de casa, no? Que jo crec que després de la imatge de Granada i d'Elda, el Mallorca necessita una injecció d'autoestima com a visitant.
0: Sí, sí, com a visitant. A més, si has de pujar necessites fer coses com a visitant. Si no, no a casa no t'abastarà. Curiosa classificació ja per acabar. Amb Tenerife, Las Palmas i Mallorca. Els tres isleños estem empatats en 10 punts. És curiós, és curiós.
1: Molt curiós i tres històrics i mira, i jo el que m'agrada és que el Mallorca està per damunt d'ells. No?
0: Però, per gols, només.
1: No, està clar. I encara veurem coses més estranyes, però aquí sí. És així, i veurem com acaba, perquè jo estic segur que la classificació d'ara a la final de temporada hi haurà bastanta diferència. O sigui, jo crec, de fet, t'has de dir aquí, i no m'agrada gens dir aquí, que el Huesca que va baixar l'any passat també tenia 10 punts de les primeres 5 jornades. No me posen aquesta, no vaig en aquest Mallorca amb aquest rotllo, però...
0: I també els que han baixat no han pujat els dies darrerament, els que han baixat de primera tampoc han pujat.
1: Sí.
0: L'estadística no...
1: Per això que no hem de menysprear la categoria, això és evident.
0: Sí.
1: No hem de menysprear la categoria. Jo entenc que en Lluís García, quan diu allò de l'equilibri, de dir que quan guanya no estem a primera i quan perdem no som un desastre, jo l'entenc que ell, que ho digui, però tampoc no ens hem de prendre de beneix. Aquest Mallorca, que té un límit salarial monstruós, de vora els seus rivals, s'ha de notar. Sí. S'ha de notar. Sí. Igual que ho notes a primera, amb respecte a Madrid i Barça, el Mallorca té 34 milions d'euros i el Sabadell l'altre dia, que el Mallorca li va guanyar, en tenia 5.
0: Sí.
1: I home, aquestes cosetes s'han de notar. Ja sé que diran, no en tens ni idea, si penses que... No és això, sé com és la categoria. Però està clar que aquests jugadors... jo el que dic és que hi ha d'haver exigència. És a dir, no perquè si perdem és que la segona és molt fotuda, no. No, hi ha d'haver exigència. En el Mallorca ha de donar la talla. I de moment, 10 punts de 15, res a dir.
0: Exacte, a nivell de punts, és a dir, res a dir, a nivell de resultat, d'ús la dinàmica correcta, el que passa és que a nivell de joc aquest Mallorca no convenç, és a dir, jo, a mi no m'agrada parar aquest Mallorca i li queda molt per fer, que potser veiem un bon Mallorca a nivell de joc d'aquí 10 partits, ojalà.
1: Home, la segona part davant del Sabadell va ser terrorífica.
0: Terrible, sí, sí.
1: Va ser terrorífica i, ostres, davant la teva gent, jo entenc que ja vas 2-0, però, home, perquè el Sabadell té la qualitat que té, perquè si el Sabadell és un altre i marca, allà tothom s'acollona. Ser 2-1, si el Sabadell fas 2-1, tothom s'hagués acollonat. Afortunadament no va passar.
0: Em va treure 3, en Tenes em va treure 3 a la segona part. Em va treure 3.
1: Sí.
0: Que alerta.
1: I veurem més partits així. Jo crec que el Mallorca serà superior a la gran majoria de rivals, per qualitat. Ja només per qualitat de jugadors ja ho serà. Però és que això no basta. No basta. Per això ha de créixer en el seu lloc. No? I per això.
0: Bueno, Sebastià, no te vull molestar més. T'agraeix moltíssim que hagis estat amb nosaltres aquí a Figui Ràdio per comentar un poc aquesta actualitat del Mallorca. Sempre t'ho dic, tot el que fais a la meva salut, per favor. Aprofita naturalment i sobretot pues, amb ganes de veure aquest Mallorca menys si aconsegueix aquest objectiu de pujar a primera divisió, que és el que volem tots, absolutament tots, i és mitjan de comunicació el primer. I recomanació que sempre feim des d'aquí, des de Figui Ràdio, per favor, compreu diaris, compreu el diari de Mallorca, per favor. La millor informació la teniu a nivell d'esport, a nivell regional, nacional, tota la informació a nivell de diaris. Els diaris, que no se perdi mai la informació escrita.
1: Exacte. Tot el nostre, per suposat els companys de l'última hora.
0: Efectivament.
1: I també, però sí, la premsa, consumir premsa escrita o web, com sigui, però... Sí.
0: Informació fiable.
1: Fiable. Sí, perquè no es preocupen de lo que passa que nostre, no?
0: Exacte. No, però és informació fiable, perquè el que veiem per les xarxes socials fa por. No te pot creure. El 98% és mentida tot. És a dir, l'únic real, mitjans de comunicació oficial. Diari Mallorca, Última Hora, mitjans de comunicació. Per favor. Gràcies, Sebastià. Una ferrada molt forta, amic.
1: Gràcies, Joan.
0: Gràcies a tu. Gràcies.
2: Estás escuchando La Zona Roca con Juan Roca.
3: ¿Perdiste las llaves? ¿Tu cerradura no responde? Tranquilo, en Casement tenemos la solución. Expertos en venta de cerraduras, bombines de todo tipo, copias de llaves y, lo mejor, Trato rápido, seguro y 100% personalizado. Llámanos ahora al 871-040400 o visítanos en Archiduque Luis Salvador 61. Caseman Cerrajeros. Tu seguridad en buenas manos.
4: Dale un giro a tu forma de moverte. En Mallorca Sin Carnet, concesionario exclusivo Chatenet en Baleares, encontrarás mucho más que un coche. Seguridad, exclusividad, diseño y tecnología, pensados para una nueva generación. Modelos modernos, jóvenes y con estilo. Y un servicio premium para que disfrutar de la carretera sea todavía mejor. No lo pienses, ven a probar tu nuevo coche sin carnet Chatenet. Mallorca Sin Carnet. Seguridad, exclusividad y estilo. Tu próximo coche sin carnet empieza aquí. Ven a probarlo. Llámanos al 971-900-140.
5: Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dosmar Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dosmar Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
6: Hoy en día, una casa necesita más. Más habitaciones, más dispositivos, más uso. Y una sola señal ya no basta. Por eso llega Super Wi-Fi de Fitwi. Instalamos varios puntos en tu hogar que trabajan juntos como una sola red inteligente. Tus dispositivos cambian automáticamente al punto con mejor señal, sin cortes y sin que lo notes. ¿El resultado? Cobertura más amplia, señal más uniforme y mayor estabilidad en toda la vivienda. Y todo desde solo 3 euros al mes. Sí, 3 euros. Activa el modo super con Fitwi. Más info en fitwi.com.
3: Torna la Fira de l'Esport en el 50è aniversari de Son Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre i gaudeix de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Son Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 2 i de 4 i mitja a 8. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Ajuntament de Palma. Tabana también es para los que vivimos aquí. Mallorca tiene muchas noches, pero no todas son iguales. En Tabana cenas, disfrutas del show y sigues la noche sin cambiar de lugar. Por eso, si resides en Mallorca, de domingo a jueves tienes un menú especial para residentes. Tabana, cena, show y fiesta. Una noche del tirón. Reserva ya en tabana.es.
7: ¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en concesionario. Ven a Suzuki Technicars y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Suzuki Technicars, Gran Vía Sima 11. Te esperamos.